vaya. Oh, madre, hombre, Dios, no sufro, la mano cuando era la que misma, voy chiñar, quizás. Lleva. Bueno, mi último tío, chico, no me tenés, pero un pedo. Ya, veo. Ja, jag är ju smart, jag bor i den miljön. Jag har aktierat oss på mig. Ja!